0: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 22 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 86 años Andrés Arévalo Camón, viudo de doña Amelia Koch Vilaplana. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles 7 de octubre a las 20 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio San Jordi, en la zona norte, en la calle Rois de Corella, 14.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
4: Molt bon dia, com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Avui és dimecres 7 d'octubre, són les 12 i 22 hores, i així iniciem el diàleg que ens conduirà en tota la banda sonora que tenim preparada per avui fins a les 2 del migdia. Perquè en no res, el nostre company Paco Agulló estarà amb l'alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz, i amb la regidora de Fira, Marcela Richard, que parlaran sobre aquest gran esdeveniment que arribarà del 30 d'octubre. Eixa Fira de Tots Sants, l'edició número 680, la Fira de les Fires. En parlaran sobre això i també sabran quins són els serveis que ofereixen des de l'Almàssera El Teular. Salva Viver es parlarà de tot el procés de fer l'oli. Es poden portar les olives a l'Almàssera perquè ara en no res ja s'inicia la temporada en els camps de l'Alcoi i el Comtat de recollir aquest fruit, l'oliva, i fer l'oli per a tot l'any, no? Després de la una del migdia, on anem a connectar amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER, estarem de nou amb vostès i amb la secció de Ser Mascota. Ens torna a visitar Nerea Figueruelo. Ella és educadora canina de l'escola NADOC i parlarà sobre un nou projecte que van a engegar ja. I a partir de la una i mitja, ja coneixen, serà aquest temps d'anàlisi amb les regidores i regidors dels 5 grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi, que estarà aquesta tertúlia presentada i moderada per Lucía Gadea. I amb aquesta anàlisi arribarem a les 2 del migdia. Com sempre, gràcies per sintonitzar el 1485 de la ona mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten en la ràdio online, perquè han entrat a radioalcoi.com, hi ha la franja de baix, premen ahí el play, perquè en el seu mòbil tenen l'aplicació de la cadena SER, han seleccionat Ràdio Alcoi i ahí també estem, o tal vegada estiguen a casa, a l'oficina o a l'altre indret, hagin estos dispositius intel·ligents que els han donat l'ordre de connectar amb Ràdio Alcoi. Siga l'aparell que trien, gràcies per elegir-nos. Perquè és un verdader plaer estar dia rere dia així amb tots vostès, aportant-nos tota la informació, tot l'entreteniment. Com els deia al principi, ser la seva banda sonora en aquest punt de la jornada. Així que anem allà. Estan preparades i preparats? Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. Pero antes te cuento que en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
5: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
6: Una vegada més, Radio Alcoy ha baixat fins a Cocentaina perquè ja queda molt poquiu per a aquesta Fira de Tots Sants 2026 i el que volíem en principi era estar al Palau, però el temps no ens ha acompanyat i hem vingut fins al despatx d'alcaldia. Tinc ací al meu costat a l'alcalde, a Rubén Muñoz. Bon dia, Rubén, què tal?
7: Bon dia, Rubén. Benvinguts.
6: Qui tens al costat? Regidora de Fira, Marcela.
8: Bon dia,
6: Marcela Richard.
8: En modo Fira ja.
6: Ja estàs ja a tope, ja queda no res. Hem deixat també ací la revista El Contat, en deixa portar. Fem un poquet una presentació general i sobretot l'acte, que fa molts poques dies de presentació, que va estar molt xulo, ens ho comenta Marcela, però bueno, això, Rubén, queda no res, queden ja molts pocs dies. Ara quin és un poquet la situació actual, quins sentiments hi ha?
7: No, jo crec que això, la que més te ho pots explicar, és Marcela, la regidora de Fira, i tot el seu departament. Ara ja estem en Fira pràcticament, ja és de veres que la Fira es treballa, una vegada finalitza una edició ja està preparant-se la següent. Ara són els mesos doncs, més frenètics i han donat aquest tret d'eixida, no? Amb la presentació d'aquesta 680 edició de la Fira de Tots Sants. Així tenim doncs, no? El cartell del canonge del don José Soler Cardona, ja tenim també les lectores del Privilegi, que serà el grup de danses cosentaina. Jo crec que ja està tot preparat, evidentment sorgeixen les coses que ixen el dia a dia, que això doncs Marcela vos ho pot contar, però sobretot destacar que es tracta d'una fira molt ben organitzada que porta tant d'any que està fent-se, no? En el nostre poble, i per tant ja n'hi ha una estructura, una infraestructura molt ben organitzada, molt ben muntada, i que permetis que doncs, donar-te certa tranquil·litat, no? De que cada edició va realitzar-se. Van també celebrar aquest dilluns la Junta Local de Seguretat, on es va definir aquest dispositiu de vora 600 efectius tant dels diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat, que estaran present en la nostra fira perquè transmetre aquesta sensació també de seguretat als nostres veïns i veïnes, però també als visitants, vora aquest mig milió de persones que es visiten durant les últimes edicions, ja des de fa molts anys, que són fiels, no? A la Fira de Tots Sants, doncs, per tant requereix d'aquest gran dispositiu i d'aquesta coordinació i col·laboració que sempre ha sigut perfecta. Sempre ho comentem, de que per al nivell de visitants que rep Cocentaina, una població d'11.500, passar a que ens visiten vora mig milió de persones, les incidències són pràcticament les mínimes, i per tant jo crec que ahir hi ha una gran tasca darrere que es va definir, no, en aquesta Junta Local de Seguretat.
6: Molt bé, perfecte. Marcela, aprofitem un poquet l'acte i ens serveix un poquet per a repassar els diferents protagonistes, no?, que tindrà aquesta fira. A veure, bueno, va ser el Palau Comtal, va tindre com a presentadora Ferran Cano, i per exemple com va ser un poquet, anem a organitzar, com vau anar presentant primer el cartell, explica'm un poquet com, i al mateix anem parlant dels protagonistes.
8: Sí, a l'acte de presentació de fira, en cada edició el primer que es fa és la descoberta del cartell. Al final és la imatge que serà la que donarà la benvinguda a la fira, la que anunciarà la fira per tot arreu, i bueno, pues hem anat alternant el que és el cartell per encàrrec, com aquell que diu, i el cartell en concurs. En el 2023 es celebraven els 50 anys del logotip de Fira, el nostre famós cavall, i es va encarregar a l'artista contestar Moisés Gil. Després han tingut dues edicions de concurs, i en esta, pues, per se commemorar el centenari del naixement del canonge don José Soler Cardona, pues, tenia este quadre. És un quadre cartellitzat, i és una visió de la Fira que no estem acostumats a veure massa publicitat, com és la plaça de l'Església del Raval. És un altre panorama i, a més, és que és un, ho vam dir aquest dia, no? El dia de la presentació de Fira, és un quadre en moviment on inclús podem ja... No, mos arriben les olors, el sabor, sí, i totes aquestes sensacions que emanen de la fira.
6: Molt bé,
8: i bueno, pues, estem molt contents del cartell i sobretot de que Fira puga col·laborar en, aquest, en aquesta commemoració, en aquest centenari.
6: Següent protagonista.
8: Lectors del Privilegi. Exacte. Lectors del Privilegi són un guany les encarregades, el grup de danses Cocentaina, perquè en el 2027 van a celebrar els seus 50 anys de vida. Són 50 anys cuidant un patrimoni tradicional del nostre poble, no? Un patrimoni cultural com és la nostra dansa, i que continua tenint cantera. Aleshores, pues, és com un reconeixement. L'any passat va ser a Fama també per el seu 25 aniversari, i són col·lectius que fan poble. Al final, nosaltres que volem? Que la fira de Cocentaina és la fira del poble, i volem que sigui la fira de les persones, de les persones que fan fira. A Fama fa fira i el grup de danses Cocentaina fa fira, el canonge Soler Cardona i la fundació fan fira, vull dir-te, tots al final fem fira, i per a nosaltres és molt important en cada, en esta legislatura, sobretot estem donant-li molta importància que la celebració de fira siga sempre la fira de les persones.
6: I això ho he insistit molt també en esta edició, perquè, bueno, hasta els mitjans de comunicació, no? Estem ahí un poquet tots.
8: Sí.
6: Un poquet com ha volgut... Bueno, ja us ho va comentar Rubén, no? L'orientar-ho als organitzadors, sí, als veïns... Als...
8: Pues és el que diem, al final és la fira de les persones, i claro, les persones no són les que estem així davant, parlant, així, i és que s'encarreguem, com si diguem, de ser l'altaveu de tot el que es fabrica en fira. Darrere n'hi ha molt, i esteu vosaltres, els mitjans de comunicació. Sense els mitjans de comunicació, la fira no tindria aquesta categoria de... Sí, no tindria aquesta categoria d'interès turístic internacional, per exemple. Per això ens heu fet falta vosaltres, i per ser l'altaveu, per a que arriben les 500.000 persones a visitar-nos. I era una manera de fer-vos un reconeixement i que passareu a l'altra banda, que en compte de tindre el micro, està que veu assegut en el sofà, exacte, i que vos entrevistarem. Després està el comerç. Sí. El comerç local, que tot l'any està impulsant i que després en fira exposa, que promou el concurs d'aparadorisme per a que tots tinguem aquest ambient firer els dies previs a la fira, i són els que porten el poble avant. Després estan els informadors, també, pues, una de les primeres informadores, Sara Portela, va tindre veu, perquè des de que Cocentaina, bueno, la fira de Cocentaina compta en els nostres informadors, és altre tipus d'organització, perquè és atendre el visitant i és atendre també el veí, és atendre el despistat, és atendre l'expositor, que també té les seues necessitats. Aleshores, la figura de l'informador, avui no es concep una fira sense tindre els vora 60 informadors que tenim al llarg dels 3 dies del certamen. I després també molt important, pues, els nostres tècnics i els nostres treballadors de tots els departaments i les brigades. I com a representants, pues, està bé el tècnic de Cultura i Joventut, Kelo, que té aquest nomenament de tècnic de Cultura i Joventut, perquè Kelo és tècnic, jo crec que de tot, és omnipresent, perquè tots acudim a ell, és un tècnic que coneix molt bé el nostre poble i coneix molt bé l'Ajuntament, i a l'hora d'organitzar i en logística i en moltes més coses és una peça fonamental en l'equip de fira. I després està Blas del Moral, que és el cap de les brigades, i bueno, pues, també és molt important perquè són persones que el dia antes d'inaugurar, el dia del muntatge, pues, si es tenen que gitar a les tantes del jitter perquè estiga tot a punt.
6: Claro.
8: Val? I sempre en bona cara.
6: No veuen, no?
8: I sempre en bona cara, que és molt important. Exacte. Perquè tenen també, viuen la fira, ells també són fira, no? La viuen. Sí. Aleshores, treballar per la fira no és com dir quina càrrega. No, ara mana la regidora Sora, volen que porti
6: amb il·lusió, allà, convençut,
8: és amb il·lusió, exacte, i amb la satisfacció. Totalment. Quan acaba, no, de que així tot ve i que tot estava en el lloc.
6: No, no, que guai. Bueno, Ràdio Alcoi, Origen Socarrat, que ho va dir,
8: Sí, sí, ho va dir Lucía a l'entrevista.
6: Va explicar,
8: i al final són moltes les coses que ens uneixen, que voleu. Tant Alcoi, veritat. Som agermanats.
6: Total, absolutament. Hem passat per la plaça mossèn Eugenio Raduan, aprofitem, Rubén, i queda preciosa. Ara falta un poquet els últims retalls, no? Totes les obres que heu fet en aquesta zona, no? És que m'ha vengut un poquet en el cap.
7: Sí, el que pasa es que las inclemencias climatológicas no están permitiendo. La obra está finalizada, simplemente falta ya la pintura viaria, pero debido a las pluges pues no está podido realizarse. Pero sí, yo creo que se ha cumplido en plazo, es 3 meses que estaba previsto y sobre todo han cumplido los objetivos.

0: doncs, també hem instal·lat aquestes bústies i més imbornals per recollir aigües i que no tinguem problemes doncs, en dies de fortes pluges, que ara sabem que en breus períodes de temps cau molta pluja degut al canvi climàtic i per tant jo crec que és una obra important per al poble de Cocentaina i és de veres que per a Fira doncs, també com és una zona molt freqüentada.
1: Quantes persones passaran per aquest carreret?
0: També és cert que doncs, bueno, ha coincidit de que l'obra estarà finalitzada per la Fira i també doncs, aprofitarem aquest espai.
1: Tornem a Fira, tornem a Fira. Jo crec que tot el que ens està comentant Marcela, no? Molt important això, perquè sempre les persones que hi ha darrere, no? Rubén, que tu també un poquet esteu això, igual la persona ha dormit 3 hores i el dia següent està allà ahí perquè estigui tot preparat, no?
0: Sí, jo crec que podrien quedar-se, no? Quan Ferran es va, no? Es va preguntar, crec que era Kelo i a Blas, com definirien en una paraula, no? Lo que representa la Fira per a ells, cada uno ho va definir d'una forma, però per exemple Blas va dir que era, per a ell li donava vida la Fira de Tots Sants. I mira que, com ha dit Marcela,
2: acaben
0: esgotats, no tenen horaris en Fira, però és que venen a gust, es veus que venen a gust. Inclús el jefe d'obres, jo sé que s'alça a primera hora del matí, ve, revisa que estiga tot bé, sense que ningú li diga res, perquè jo el que, si està tot bé, ningú li cridem, ni necessitem de la seva ajuda, no? De la seva feina, però jo crec que enguany, ho vam parlar Marcela i jo, era pues, fer aquest xicotet homenatge, dins humilment, no? Pues a tota la gent que fa Fira, perquè al final la nostra Fira té aquest tret característic o aquesta singularitat que es desenvolupa al llarg del casc urbà, no és un recinte apartat de la població que durant el muntatge i desmuntatge i els dies de Fira pues, afecta a comerços, afecta a supermercats, a l'hostaleria, a veïns i veïnes,
1: als mateixos veïns.
0: Als veïns i veïnes, que per això també pues, fem aquesta gran tasca, no?, de facilitar-los aquests pàrquings als veïns i veïnes afectats per el muntatge i desmuntatge de la Fira i per tant jo crec que enguany pues, tocava... Sempre toco, no? Però enguany volíem dedicar aquesta fira a tota la gent que fa fira, que és molta.
1: Molt bé, perfecte. Marcela, pareix impossible, però jo crec que encara creix la fira, no? Encara, no sé, creix. Hi ha més coses, hi ha més moviment, organitzeu més coses.
3: Organitzem més coses, sí, la veritat és que...
1: Jo veig molt més present la fira, que ja està molt present.
3: També són les noves tecnologies i la moda de les xarxes que fa que la fira estigui més present, no? I li se dona més bombo. Això és una de les raons. La veritat és que la fira, a banda dels 3 dies, pues, també tenim moltes activitats que es fan baix el seu paraigües i això sí que és de veres que creixen perquè pues, nosaltres estem molt lligats a la fira, no? en els valors i en l'espírit que podem dir de la cultura, de l'esport, i quan ens demanen suport nosaltres intentem estar, perquè no anem a enganyar-se, o sigui, la fira és una marca. La fira ja s'ha creat, ja no és sols un esdeveniment que es transcorren 3-4 dies en novembre, no? La fira és una marca i com a tal marca pues, també per això fem un lema cada any, no? Les marques tenen un lema que la fa encara més potent i el lema ese nosaltres sempre hem intentat que tinga que veure en les persones perquè volem que la fira siga de les persones. El primer va ser el camí de la il·lusió, un camí que recorrem tots junts, no? Tots els veïns i veïnes, visitants, tots. Després estava la fira Esteua, Viula, no sé, n'hi ha moltes, sí. Molts lemes, i el que hem volgut recalcar sempre és això. Entonces tenim que estar al costat dels esdeveniments que ens demanen suport i per això està molt present, perquè tenim el certamen coral, tenim la OVE, claro, la OVE internacional, el Trail Solidari de Socarrun, la Ultramediterrània, ara un torneig nacional de hockey, tenim d'escacs també, un internacional, vull dir, és que estem... I per què estem el ciclocross? Perquè la marca Fira ajuda a que aquests esdeveniments funcionen i que l'esforç que posen les entitats i posen els clubs estiga reforçat per l'Ajuntament mitjançant la Regidoria d'Esports o la de Cultura i Fira. I això tenim que aprofitar. Quan tenim una marca que funciona, lo normal és aprofitar-la en benefici del nom del poble, per suposar.
1: El congrés també que feu.
3: El congrés de Fira, que el congrés pues, també anem especialitzant-lo. Clar, és lo que sí, i s'ha especialitzat i al final trobem les fórmules. Aquestes coses totes comencen d'una manera, igual que la presentació de Fira, fins que a base d'equivocar-te, de rectificar i de provar, acabes trobant la fórmula ideal. Per això la Fira no creix. Creixen els esdeveniments. Però la Fira hem trobat el model que funciona.
1: És que no pot créixer més ja, especialment. Ja.

0: Exacte,
1: ja no,
0: i creixem en qualitat, en sostenibilitat, en inclusió, en totes aquestes coses que faran que la fira siga molt millor, que cresca en aquesta qualitat. Però no podem créixer més, que no, tampoc donem ja...
1: Les xifres són habituals, són no? Són 800 expositors, aproximadament.
0: Sí, 800 i pico.
1: Exacte, i unes, espereu-vos unes mig milió de persones, aproximadament.
0: Sí.
1: Són les xifres en les que... Ah, perquè és que és això, no, no dona ja més.
2: Sí, tampoc. Dependrà també de les alertes que últimament
1: estem patint
2: i entonces, però bueno, esperem, tots confiem que sigui una gran fira i una gran edició i sí, al final, com diu Marcela, el que es tracta és de continuar millorant el que tenim, no es tracta de créixer per créixer, sinó de guanyar en qualitat el que tens, i al final pues, bueno, enguany també estan estudiant-se la possibilitat pel tema de les inclemències climatològiques, aquests aparcaments dissuasoris, perquè nosaltres la peculiaritat que tenim és que oferim molt d'aparcament a tot el visitant, més enllà també dels veïns i veïnes que estan afectats pel muntatge de fira, però sí que és cert que són en zones pues, que no estan urbanitzades, que sí que són bancals, que inserixen molt amablement molts veïns i veïnes, propietaris no? Del nostre poble, en favor no? del poble de Cocentaina, i per tant, pues, això és una de les novetats. Per tant, sempre està, des del departament es posa la mirada no? en millorar el que tenim, però no és precís créixer, perquè el model funciona i al final jo crec que ja tenim una gran fira, però n'hi ha que millorar el que tenim.
1: És la qualitat. Si sé que hi ha algunes novetats executives, Marcela, no? Reubicacions, alguna coseta...
0: Bé, les reubicacions venen per el que hem comentat, que nosaltres provem i rectifiquem quan ven que les coses no funcionen.
1: Sí.
0: I això és el marge no? que ens dona la fira.
1: Exacte.
0: I nosaltres pues, hem provat, però s'hem donat compte que turisme funciona en el carrer Colón, que és una de les entrades principals a la fira, i que esports que hem anat ubicant d'ací cap allà funciona molt bé en el carrer Roger de Llúria. Per tant, això torna al seu lloc inicial i al provocar aquest canvi també els productes tradicionals tornen a la plaça Alcalde Reig. Això és un dels principals. L'any passat vam provar el que era el canvi de, en la plaça, la distribució en la plaça del Plan, l'escenari en la façana del Palau i tota aquesta reubicació com si fos la plaça d'un poble, i bueno, es van veure millor els espectacles, va circular millor la gent i tots els expositors que estaven allí, va ser per a ells, en quant a vendes, el seu millor any.
1: Mira, veus?
0: Aleshores funciona bé per a tots.
1: Exacte.
0: Pues és una de les coses que van a quedar-se i al final és això, és anar provant i trobant la fórmula ideal.
1: Molt bé, perfecte. Molt bé.
0: Torna a repetir, a base de tot això jo crec que estem trobant el model ideal i consolidat de la nostra fira.
1: Bueno, entrem en la recta final, a veure, Rubén, Marcela, això un poquet, però ja, és que clar, no és la comarca, és que he de convidar a pràcticament tota Espanya, perquè hi ha molt bé, hi ha gent de tot el món, no? No sé quina crida fem, d'ací no res, Cocentaina.
2: Jo en primer lloc voldria agrair no, a tot aquest públic, a tots aquests visitants que són fidels no, a la nostra fira, que any rere any, edició rere edició, ens visiten. Jo crec que en primer lloc n'hi ha que donar-li les gràcies perquè venen a visitar. Sí, aquesta afinitat de que venen a la nostra fira de tots anys i convidar, com no, pues el que no hagin o no hagi tingut l'oportunitat de vindre a disfrutar de la nostra fira, que vinga, perquè no se n'anirà de segur, sinó que li encantarà i de segur que tornarà. I evidentment pues, desitjar no, a tot el poble de Cocentaina pues, una gran edició, no, la 680 edició de la fira de tots anys.
1: És Sancereta, 680, no? És un número guapet, és un número guapet.
0: 680 anys muntant fires i 680 anys que continuem convidant a tot el món a que la gaudisca. Els veïns i veïnes, ja ho vaig dir, sabem, socarrets i socarrades, patir la fira, perquè la saben patir, però també saben gaudir-la com ningú.
1: Clar.
0: I els visitants, pues, que en cada parada, en cada concert o on siga, troben aquesta sensació de que ells també són fires i fireres i tinguen aquesta sensació de casa quan se'n vagin. Per tant, tots convidats.
1: Marcela, perdona, abans d'acabar, fer-me un executiu guionet, a veure, dijous, el divendres, per així no ubicar els oients, en les quatre...
0: Principals.
1: Exacte.
0: Dijous
1: que és que
0: a partir de les 6 de la vesprada estarà la fira completament muntada i oberta al públic, i n'hi haurà els primers concerts en la zona de Sol a Sol a càrrec de l'escola de DJs locals que té DJ Mani, i són tots joves del poble que estan començant. Divendres pel matí a les 11, inauguració en el balcó de l'Ajuntament i passa carrer a les autoritats que vinguin a inaugurar, i a partir d'ahir ja estan els concerts en sol a sol. Ja n'hi ha, no n'hi ha fira i festa, però sí que està el concert de Primavera Valenciana a les 11 de la nit en l'espai sol a sol, de les 11 a la 1 de la matinada. I per la vespre presentacions en l'estand de premsa. Dissabte són els tradicionals esmorzars de filaes, sí, que solen fer, i són pues, ja normal, la rutina normal de concerts del sol a sol funcionant tot el dia, espectacles en la plaça del Pla, en el Palau Escena, bueno, divendres també en el Petit Palau, allí tindrem contacontes, tindrem màgia, està el Palau Petit Palau Màgic i tindrem circ. La zona del sol a sol també en concerts tot el dia, i dissabte tindrem ja el Fira i Festa en la zona del pàrquing del Carrefour, i diumenge pues, continuarà igual, a banda de totes les exposicions que tindrem, que es poden visitar els tres dies, inclús n'hi ha algunes con l'exposició central que es quedaran després i podran seguir sent visitades en el Palau Comtal.
3: I la clausura?
0: La cloenda serà el diumenge dia 1 a les 8:30 de la vesprada en l'escenari central de la plaça del Pla del Palau, a càrrec de la companyia La Fam de teatre, que ja ha estat altres anys així, i serà pues, un poc com un homenatge al circ.
3: D'acord.
0: A veure, jo, pues això, que quan tinc certa edat i jo he viscut el circ en fira, pues un poc era una enyorança, per això també el circ està present en el Petit Palau els tres dies de fira.
3: Que s'havien saltat això.
0: Serà més al circ clàssic, però serà això.
3: Vale, tindrà un això.
0: Que vinguen.
3: Pues havien fet.
2: Tenen mosar tradicional.
3: Home, no,
0: ah, perdó.
2: Per les mestres des de casa.
3: Ah, que si no, podem fer en el bonegó.
0: No, disculpeu-me. Però si n'hi ha algo més tradicional. En la fira de Cosentaina, des de l'esmorzar del dia 1, a partir de les 9 del matí en el Pla de la Font. Estaran les mestres de casa amablement, com sempre, servimos, com ben saben, el bocadillo que nosaltres buigam de blanc i negre, llonganissa soles, el que cada un buiga, el vi en casera i el potet en avui a sal i oli. I les danses que acompanyen.
3: Menos mal que tenim a ser l'alcalde.
0: I les danses. Són tanta cosa que ens havia oblidat el principal.
2: És normal.
3: Aquestes coses passen. Molt bé, ha sigut un plaer, de veritat, a les dues. Gràcies, Marcela.
0: A vosaltres. Bona fira.
4: ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
5: Servitaxi, el 37-37.
6: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
7: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: En els pròxims minuts, en el programa Avui per Avui al Coll, el que anem és a parlar sobre oli, perquè ara la veritat és que aquests mesos, octubre, novembre, és el producte estrella, i anem a fer-ho parlant amb el representant de la Almàssera, el Teular, i és Salva Beiber. Hola, Salva, què tal, com estem? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Com va tot?
8: Molt bé. Estem preparant ja la campanya.
3: De cap, aneu ja pobres. Molta cosa. Oh, això és bo. Anem a veure, sí, parlamos un poquiu de l'Almàssera del Teular. Dis-me dos dateig i després em comptes que és tot el que feu. Aixina un poquet d'història. Fem un poquet d'història.
8: Vale, doncs nosaltres vam començar el que és l'Almàssera, la vam muntar en 2011, que va ser pues, mon pare i el meu germà major. Van decidir muntar l'Almàssera per a per començar a fer oli a la gent.
3: Vale.
8: I que cada un tingui la seva pròpia feta d'oli.
3: Vale. Uh-huh. Això va ser en 2021.
8: En 2011.
3: Ai, en 21, mare meva, te lleva jo 10 anys. Vale, o sigui, ja porteu ja 15 anys, ja treballant.
8: Sí, 15 anys, sí, avui sí, complim sí. 15 anys.
3: Exacte, doncs ja és una trajectòria ampla, molt bé. Ton pare, teu germà i tu. Vale, vale. Esteu ubicats...
8: Sí,
3: però... Dime, perdona.
8: Estem ubicats en la Geneta, però vale. Nosaltres som quatre germans, mon pare ja s'ha jubilat, vale. I al final tota la família acaba treballant tots a una.
3: Vale. Inicialment, però ara ja esteu tota la família ahí. Molt bé.
8: Sí.
3: Estupendo, pues molt bé. El mas era el teu lar, entonces vos podem localitzar en el Geneta d'Albaida,
8: Sí, vale, així fem.
3: Vale. I després també, si no anar presencialment, info@aceiteselteular.com. Teniu aixes el
8: sí. Correu, O inclús al telèfon, que és 601-906-100.
3: Vale, també es pot tocar aixe telèfon, o al correu que he dit, o al telèfon que m'has dit. Vale, i precisament, sí. Què és el que, diguem, oferiu? Què és el que, ara en esta temporada que estàvem dient, que és el moment que oferix al Masera el teu lar?
8: Pues nosaltres, principalment, tenim tres formes de treballar, que és la modulació a maquilar, que és, com bé diu el nom, fer l'oli de cada client, el de les seues pròpies olives. Després tenim el servici de rendiment, que és com una cooperativa. Venen, descarreguen, es mescla l'oliva i el rendiment mig que traga d'aixòs 3 o 4 últims dies es dona quan s'acaba la campanya. I després pues, comprem l'oliva que a la gent li sobra. És important dir que en la maquila, que és l'oliva del propi client, l'oli se l'emporta la mateixa vesprà o el mateix matí que ve, sí. Descarregant, i que fa falta cita prèvia per a poder fer l'oli de les teves olives. En els altres servicis, no. Bé, es descarregues des de l'horari de descàrrega i ja està.
3: D'acord. En l'última, l'opció que has comentat, ahir simplement, en aquest número de telèfon o el correu, pues demanar aquesta cita prèvia per a vosaltres poder planificar-se, no?
8: Sí, o inclús en la pàgina web també poden agafar cita.
3: Vale. Que és aceiteselteular.com, la web?
8: Sí.
3: Perfecte.
8: Això serà a partir del dia 13. A partir del dia 13 ja obrirem les llistes.
3: D'acord.
8: I ja podrà la gent anar apuntant-se.
3: D'acord. El 13 ja queda poquiu.
8: Ja queda molt poquiu, sí.
3: Molt bé.
8: Sí.
3: I llavors, varietat d'oliva, perquè teniu molta varietat. A veure, contam un poquiu més.
8: A veure, així ens entra un poquet de tot. De blanqueta, farenca, rosal, picual, arbequina... arbosana, n'hi ha de tot, perquè al final la gent, nosaltres recollim, pues, de la vall d'Albaida recollim molta oliva, i de la Safort, la Costera, anem recollint prou oliva ja de prou llocs, entonces tenim molt gran varietat de varietats d'oliva, però claro, si busquen els que busquen comprar oli, que no fer-se-lo, busquen alguna varietat en concret, nosaltres també tenim dels nostres camps una edició limitada, premium, que és d'arbequina o de picual. Per a la gent que li agrada o busca oli monovarietal, també tenim eixe
3: opció.
8: Objectiu, també eixe servici.
3: D'acord.
8: Que venem oli.
3: D'acord. O sigui, anar ahir a la mateixa... al Màsera i ahir vosaltres ja també podeu vendre oli.
8: O inclús en la tenda online, si volen comprar, també es podria comprar. Nosaltres, a part de fer oli a la gent, també fem oli nosaltres, en la nostra marca, i el venim.
3: D'acord.
8: Perquè no tinc olives.
3: Exacte, que és aceites del teu lar, la marca.
8: Sí.
3: Vale, està clar. Vale, pues perfecte. Jo crec que, comencem el 13 d'octubre. Ja estem ja immersos, però un poc que fins
8: quan... Ojo, el 13 d'octubre obrim les llistes. Comencem el dia 19.
3: Vale, pues vas bé dient-ho. Vale, el 13 obrim les llistes i comencem el 19. I esteu fins a quan?
8: Hasta que la campanya diga prou. Normalment és hasta gener, però n'hi ha campanyes que en desembre ja hem acabat. Vale. En un any... Jo crec que en desembre haurem acabat ja.
3: Com es planifica? Exacte, mira, aprofite.
8: Pues,
3: com es planifica?
8: Perquè tu es veu en la quantitat de cridades que tens, quan la gent et pregunta, pues pregunta si té molta oliva. Si no, fas com un sondeig, també dels bancals de ser més veïns, pues vas veient les oliveres i veus si n'hi ha molta oliva o no n'hi ha molta, i d'ahí pues més o menys vas fent-te una idea.
3: Vale, però és una bona campanya, creu que està que ve?
8: O com no, guany no serà fuixeta? Una mitjaneta.
3: Mitjaneta,
8: va, mirem, mirem mitjaneta.
3: Vale, vale, vale, no. Ni molt bona ni molt roïn, mitjaneta, va.
8: Exacte.
3: Però va bé, va bé, va, mitjaneta també va bé. Molt va bé. I, bueno, i per així per la zona, no?, de l'Alcoià, com tal, també, pues això, tots els que estiguin escoltant-nos, que vos busquen.
8: Exacte. Va. Nosaltres, al final, d'un ràdio de 100 quilòmetres agarrem molta gent.
3: Claro.
8: No, no fem escos a ningú.
3: No. Pues, vamos, poden tocar perfectament. Molt bé, perfecte, doncs sí. Pues això era, Salva, volíem conèixer un poc el que és el producte que oferiu, aixòs ja 15 anys de trajectòria d'Almàssera al Teular, i res, ha sigut un plaer poder-te escoltar d'allí des d'Alzaneta d'Albaida i població veïna i població germana d'Alcoi.
8: Molt bé, igualment, el plaer ha sigut.
3: Gràcies. Gràcies.
8: Adéu, Salva.
3: Adéu, adéu.
9: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. La movida valenciana presenta Mecano Forever, un viaje fascinante a través de los grandes éxitos de Mecano, con canciones como Mujer contra Mujer, Hijo de la Luna, Hoy no me puedo levantar, Una rosa es una rosa, Me colé en tu fiesta, La fuerza del destino y muchas otras, a las que se unen potentes efectos y coreografías que dan forma a un espectáculo único capaz de hacer vibrar a todos los públicos. Teatre Calderón, domingo 15 de noviembre a las 19 horas. Venta anticipada de entradas en el Teatre Calderón en www.tiquetalcoy.com y en las oficinas de la asociación. Una rosa es una rosa. Radio Alcoy con la música.
10: Un minut queda per arribar a la una del migdia, moment en què connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER perquè els conten l'última hora com va l'actualitat en aquest dimecres. I després, de nou, estarem així en el segon tram del nostre programa i obrirem eixa finestra per a SER Mascota, on Nerea Figueruelo, educadora canina en nadó, que els contarà un nou projecte. I a partir de la una i mitja, aproximadament, serà eixe moment d'anàlisi de tertúlia de les regidores i els regidors dels 5 grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi, que en parlaran sobre el tema que els proposarem. Serà una tertúlia presentada i moderada per Lucía Gadea. Així que, en no res, de nou, estarem amb tots vostès.

I ens apropem a la una i mitja del migdia, moment en què ja estem preparant-se, sí, per a la tertúlia de polítics. En Juline, que avui està sent protagonista. I així anem a encarar la recta final del nostre programa d'aquest dimecres 7 d'octubre. Que estem en la vespre de la vespre de la festivitat del 9 d'octubre, així que demà part de la programació estarà dedicada a quins són els actes que hi seran protagonistes així a la nostra ciutat. Sobretot a partir de demà per la vespre, durant tot el cap de setmana.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia en els polítics i avui els hem plantejat parlar del futur del sòl industrial. Un debat que en les últimes setmanes s'ha intensificat perquè hem conegut informes sobre el projecte Alcoi Sud en la Canal. La postura de la Generalitat, que ahir, així, per part del conseller, va mantindre que és un projecte la cuya tramitació continua a l'espera de més informes tècnics. A més, hem conegut en el plenari del passat dilluns les diferents sensibilitats dels grups polítics a l'Ajuntament d'Alcoi, així que avui es havien plantejat parlar d'aquest assumpte. Avui ens acompanyen Jordi Martínez, del Partit Socialista. Jordi, benvingut, què tal?
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Tenim també a Àlex Cerradelo, de Compromís. Àlex, benvingut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Tenim també a Lirios García, del Partit Popular. Lirios, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies.
0: A Maite Pedro, de Vox. Maite, què
4: Hola.
0: Tal?
4: Buenos días.
0: I a Sergi Rodríguez, de Guanyar. Sergi, benvingut també.
5: Gràcies, bon dia.
0: Bueno, anem a centrar este assumpte. Hem tingut molta informació aquests dies sobre el desenvolupament de sòl industrial, així que ens agradaria conèixer quines són aquestes postures que cadascú manté des dels grups polítics de l'Ajuntament. Jordi, comencem amb tu, el portaveu del Partit Socialista.
1: Bé, jo crec que esta setmana o ahir sobretot, no? Jo crec que vam assistir jo a un dels casos més surrealistes que he trobat en tots els que porto així, no? Perquè en el mes de juliol, fa dos o tres mesos, en la Conselleria de Medi Ambient i Infraestructures, en el Departament de Medi Natural d'aquesta conselleria, de la qual és conseller el senyor Martínez Mus, que és el conseller que va vindre a ir així, es fa un informe dient que és negatiu el projecte de Alcoi Sud, no? Bueno, i això s'amaga, perquè això és el dia 6 de juliol i està amagat durant molt temps. A l'Ajuntament on està aquest projecte projectat no se li diu res. A l'administració més propera, que representa tots els alcoianes i alcoians, no se li diu res. I este senyor ve a ir així al Coi sense avisar a l'Ajuntament d'Alcoi, per cortesia, només per cortesia institucional o administrativa, és a dir, el conseller d'un projecte tan important com este no li comunica a l'alcalde que té que suportar este projecte o que té que gestionar este projecte, no li se comunica, i es presenta este home així i mos conta que, bueno, pues que n'hi ha un informe en contra, però que, bueno, que tampoc sabem massa bé què va passar, que continuaran unes coses, que no continuaran en unes altres. Jo, ahir el conseller així, va ser una deslleialtat institucional que jo no puc entendre, no? Que en un tema tan important no es comunica a l'Ajuntament d'Alcoi que va vindre el conseller i nosaltres, com a representants del poble d'Alcoi, també poder traslladar-se a la Càmera o després fer una reunió o vindre a rebre-lo a l'Ajuntament, jo crec que és una falta de respecte institucional, però no a l'Ajuntament, a l'Ajuntament que representa totes les alcoianes i alcoians. I a mi m'hauria agradat també veure què haguera dit del Partit Popular. Inclús jo, què diria a la cambra si un dia com esto, en el govern del Botànic, és un informe negatiu contra el Coi Sud i es presenta tres mesos després, no? Jo crec que la irresponsabilitat del govern del Partit Popular és total, no? I sobretot és una qüestió tan sensible que, bueno, pues que la mateixa conselleria que fa l'informe negatiu és el conseller el que ve així i diu que la cosa continua. Jo això, més surrealista no pot ser, però bueno, estem ja acostumats a que el Partit Popular del País Valencià pues, estirà en este tono. Però la burla que, o jo per lo menos en sent molt mal, no?, de que el conseller en este tema no ha sigut capaç de dirigir-se a l'Ajuntament d'Alcoi, perquè diu que el promotor és la Càmera. El promotor és la Càmera, però el representant d'este poble és l'Ajuntament d'Alcoi. Li agrada d'ell o no li agrada?
0: Àlex.
2: Bé, la veritat és que a mi no em sorprèn res, perquè veient la línia que ha seguit el govern del PP amb el COI, cada volta que ha vingut un conseller a la ciutat o venia expressament a parlar amb nosaltres, o si no, no ens avisava. Jo sé de reunions que han tingut en la Càmera, diferents consellers en ITEX, i així no s'hem enterat. Ha sigut un poquiu vergonyós en aquest sentit. Però tornant al tema de la Canal, pues, a veure, els informes, el que han fet, aquests informes que ara el mateix conseller minusvalora, diu que és un informe més, que encara queden més, tots aquests informes han anat posant entrebancs a aquest projecte, i l'últim ja ho va deixar totalment clar, que era inviable. I aquesta és la posició que hem mantingut, Compromís, però no només al COI, sinó a IBI, a Xixona, a les Corts, ha sigut una posició que no ha canviat absolutament res. Nosaltres hem dit que no era un projecte viable i que els informes així ho demostrarien, i no tenien por a aquests informes. I bueno, al final el que farien aquests informes és convèncer a la resta de la societat que aquest polígon no era el més adequat, i per això pensàvem que era interessant que digueren que aquest protocol havia decaigut, i per això ho van portar al plenari. La pena és que Guanyar, que sempre està dient que aquest protocol decaiguera, pues canviarà d'opinió en aquest plenari. I què ha passat? Pues que tots sabem que aquest protocol ha decaigut, però oficialment ningú ha dit res, i ahir va vindre el conseller a traure's de la xistera que continua en aquest projecte. Un projecte que té tots els informes negatius i amb molts entrebancs.
0: Lirios.
3: Sí, bueno, me gusta que el señor Martínez hable de irresponsabilidad. Irresponsabilidad a un gobierno que lleva 16 años gobernando una ciudad industrial y no ha creado ni un solo metro de suelo industrial. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando se ponga un poquito en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Cuando una empresa necesita suelo, es una empresa que va a crecer, es una empresa que va a contratar a más trabajadores, es una empresa que va a generar más riqueza. Y la situación actual de Alcoy es que las empresas que quieren más suelo no tienen dónde ampliar su superficie y se tienen que ir a otras localidades. Y esa empresa deja de pagar los tributos como el IAE, como el IBI, como el IAE, como, bueno, como todas las tasas. Los trabajadores se tienen que desplazar a otras localidades, o sea, nos perjudica a todos. Insisto, Alcoy es una ciudad industrial. Entonces, el gobierno de izquierdas, ¿qué soluciones da a este problema? Las soluciones que da es una, el polígono mancomunado, que aquí me hace mucha gracia que siempre se echan en cara que con el proyecto de Alcoy Sur llevamos demasiado tiempo hablando. Pues la mancomunado ya ni sé. Incluso en una época en que todos los gobiernos de administración local, Cocentaina, Muro, Alcoy, incluso en la Generalitat Valenciana, eran del mismo color, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Es que estaba el Botánico gobernando y ya dijo que ese proyecto no podía ser una realidad porque tenía un coste demasiado.

0: darrere de l'altre. Això és surrealista, com deia el company Jordi Martínez, però és surrealista tot. Primer, que vingui el conseller a dir que insistiran, que el PP diga que insistiran per perdre el temps. Després, que s'hagi firmat un protocol per part del govern municipal per a donar ales al projecte irrealitzable, cometent així un error que no ha fet ninguna autocrítica ni res, no? Simplement un error que no volen corregir i que ahí està el protocol, que ara ve compromís a apuntar que guanyar, diu que ara que sempre ha insistit en el tema de donar per extingir el protocol, ara no quan ho proposen ells, diu ara toca, no, tocava, quan el govern va firmar el protocol i va donar aire al projecte de la canal era quan compromís, que a més du la delegació d'indústria de l'Ajuntament d'Alcoi, tenia que haver-se posat i haver-lo posat com una línia roja per dir-li al seu soci de govern que per ahí no podien anar perquè anaven al peu del temps. I ara venen a dir-lo que guanyar està exigint des de fa molt de temps. En els vots a favor nostres, vostès tampoc haguem pogut tirar endavant perquè el seu soci es va abstindre.
1: Compromís no ha canviat en ningú moment.
0: No ha canviat, però no va dir res absolutament. El seu silenci ha sigut còmplice
1: del primer dia.
0: El seu silenci passiu ha sigut còmplice de perdre el temps. I vostès tenen la delegació
1: d'indústria. El senyor Coy no s'ha perdut el temps,
0: ni
1: un moment.
0: No, ni poc. Però no s'ha perdut el temps en absolut. Jo crec que aquests canvis d'opinió i aquestes coses ens fan perdre el temps per a parlar de projectes industrials serios i realitzables. Perquè la connexió entre Batoi i la carretera nacional 340 en el projecte que unifica Santiago Payà, Beniata, el Clérigo i tots els polígons que tenim, n'hi ha metres quadrats per a poder encara explotar. Està la proposta de pagos. Jo sé que no són els terrenys més adequats, però són els terrenys que tenim. El Coll no pot competir en metres quadrats de polígono. No pot, perquè en la canal no es pot fer res, insistís, per motius mediambientals, perquè està damunt d'un aqüífer i per motius econòmics. I ahí tenim ara una aposta d'un ajuntament que ens diu posa mig milió de metres quadrats per fer un polígono mancomunat. Tenim que agarrar aquesta proposta i l'Ajuntament d'Alcoi i l'Ajuntament de Cocentaina té que dir-li a l'alcalde de Muro que endavant, que així estem tots per a demanar-li a la conselleria que oblide lo de la canal i que posi els diners on té que posar-los per a fer pràctic el polígono mancomunat. I a part d'això tenim moltes naves en Alcoi que estan buides, tenim moltes possibilitats, nosaltres insistim molt que n'hi ha indústria d'alta tecnologia que podria ubicar-se perfectament en els naus que n'hi ha buides i que n'hi ha que rehabilitar i donar-los contingut en la part d'enginyer de Vilaplana i el carrer Sant Isidre i demés, que n'hi ha la possibilitat de que empreses mitjanes i petites puguen ahir fer la seva activitat i donar-li un paper fonamental a la universitat per a que doni coneixement i doni talent i que aquest talent es quedi en el coll. N'hi ha moltes propostes de política industrial que no s'han fet per culpa d'estar perdent el temps en el tema de la canal. Insistim, així altra volta. És que no s'ensenyem, és increïble.
2: Bueno, al fil del que està dient, Sergi, considereu que després de tot el que hem sabut és procedent aquesta solució comarcal com més realista o hem de continuar volcant-se en aquests esforços d'aquest pla general estructural que, com explicava Maite, no és el que és més propici per al desenvolupament de sòl industrial?
3: A veure, nosaltres, quan així es parla de perdre el temps en projectes, jo perdre el temps per buscar solucions de sòl industrial en la meva ciutat, jo crec que no perdre el temps, no. Hi ha que perdre tot el temps possible, hi ha que fer tot l'esforç possible per buscar-lo. Que després, els informes eren positius, ara no ho són, no? Però hi ha que insistir en buscar sòl industrial en el nostre terme municipal. Però també hi ha que dir, i és una de les coses que vam dir en l'anterior pleno, que és cert, ara n'hi ha un informe, n'hi ha un projecte, ja veurem què passa, hi ha este lío que ens han clavat, ja veurem com hicim, però n'hi ha una altra solució que està en el pla general estructural, que està tot adelantat, que falta que la conselleria li doni el vistiplau, que és la zona de pagos, que és la zona de la connexió de Batoi. Serà més gran, seran 16.000 metres, no seran 3 milions de metres, probablement, però fem-ho. Fem-ho, perquè la gent necessita aquest terreno. No serà el millor, serà... Jo crec que no es podem arrogar ara les condicions tècniques nosaltres. Ahir n'hi ha uns estudis que fan uns tècnics, que no som ningú dels que estem així, que diuen que aquest terreno allí es pot considerar industrial i es pot desenvolupar industrialment. Per què no l'hem de fer? Per què la conselleria ha de retardar això? Té que agilitzar-lo el més possible, perquè si aconseguim 700.000 metres més, 700.000 metres més. I benvinguda siga el polígono de Muro. I benvingut siga un polígono en Cocentaina. I benvingut siga un polígono en Benimarfull. Benvingut siguen. Però el que tenim ja molt, molt, molt adelantat, que portem molt, molt de temps treballant, que la conselleria del govern valencià li dona un espentó, i ja tenim sòl industrial per anar desenvolupant indústria, que a lo millor no és una indústria que necessita 2 milions de metres quadrats, bueno, però n'hi ha molta necessitat en Alcoi, i així ningú pot dir-nos que no hem posat a l'abast dels nostres industrials sòl industrial, que tindrà totes les condicions, perquè en aquestes coses es parla molt, així parlem, és com el que diuen antes, en la justícia, no, els informes estos no m'agraden, no, els informes són els que són. I així n'hi ha uns tècnics que han dit que en Pagos es pot fer una zona industrial. I per això jo crec que han d'oblidar-se d'aquestes disputes. Si tenim en el Pla General Estructural una zona industrial ben definida, apostem per ella i que la Generalitat faci avançar. I després ja veurem què continua passant en l'altre. Perquè això sabem com acabarà. Això acabarà d'una manera que serà que probablement la conselleria el dia de demà culpabilitza els ecologistes de si no s'ha fet aquest projecte. Ara van a tirar endavant, van a donar excuses de mal pagador i aniran a això allargant-ho. I probablement després, si passa alguna cosa que algun grup ecologista o algun particular va al juzgat, culpabilitzaran a ells. I és veritat, els culpables de que això no és que el coixo no s'ha produït, està demostrant-se avui així que és el Partit Popular.
2: Àlex.
1: Bé, la veritat és que el polígon de la Canal és un polígon que naix mort. Naix mort perquè no n'hi ha cap empresa d'Alcoi, tant que parla el PP d'aquestes empreses que necessiten espai. No existeix a dia d'avui cap empresa d'Alcoi que s'hagi interessat per aquest espai. Cap. Ninguna ha dit que vol. No existeix cap estudi del cost real d'eixe hipotètic polígon en el cas de fer-se. Això demostra que el preu seria molt superior a qualsevol dels metres quadrats que n'hi ha al voltant. S'ha dit que en aquests moments n'hi ha una borsa de 3 milions de metres quadrats industrials a la nostra comarca. Una empresa, el primer que fa és buscar un espai que li costi pocs diners. La Canal seria un espai excessivament car. A més, és inviable perquè no es pot fer, perquè tots els informes ho han dit, però si existiria aquesta possibilitat, seria tan car que, evidentment, cap empresa alcoiana ha volgut apostar diners per aquest polígon. Tampoc existeix cap estudi. Per altra banda, el PP, en les seues fantasies, perquè això és una fantasia, el voler ubicar ahí i insistir en aquesta vehemència. Nosaltres ja coneixem aquestes fantasies del PP a la ciutat d'Alcoi. També va tindre aquesta vehemència en aquests projectes de la ciutat que estem pagant. No cal dir ara els projectes, però tots els coneixem. Per altra banda, parla de que Alcoi ha de continuar sent industrial. I jo pregunto, per què castiga el PP a la indústria d'Alcoi? En aquesta retallada de fons als polígons industrials de la ciutat, una retallada des que va entrar entre vora el 60 o 70%, ha retallat els fons, que pesado, és que són pesats, perquè nosaltres defensem a la indústria d'Alcoi, a aquesta indústria que dona diners, a aquesta indústria que dona treball, i a aquesta indústria que paga els impostos a la ciutat. Zero indústries en la Canal, a totes les indústries d'Alcoi, que està abandonant el PP. A mi és algo que em sembla, per altra banda, així en Alcoi no s'ha perdut el temps. Jo crec que és un desconeixement prou gran de lo que és la política industrial de la ciutat. Hem estat treballant des del primer dia per la indústria alcoiana real. Estem en aquests moments en obres en l'entrada del polígon Santiago Goypallà, que ajudarà a les empreses del polígon. Estem també treballant per aquests polígons amb aquestes ajudes de l'IBACE, que cada volta són menys, però millorant els polígons, en aquesta creació de noves empreses, des de Rodes, al final no s'ha perdut res de temps. I en aquest sòl industrial que tindrem nou, que així tot el món s'olvida. Jo, així tots som geòlogos, i resulta que la Canal, que tots els informes estan donant pegues per a construir ahir res, Eixe és el millor espai, eixe sí que és la fantasia del PP, que eixe siga el millor espai. En canvi, el sòl industrial que n'hi ha en el PG, que estan endarrerint en la conselleria del PP, eixe que té tots els informes favorables, eixe no és bo. Té els informes favorables, però no és bo. Eixe és el sòl industrial que s'està treballant així en la ciutat per al futur. I, evidentment, cal treballar per més sòl industrial.
4: A ver, me preocupa mucho Lirios. Que Compromís, que tiene la responsabilidad de industria, diga que ninguna empresa quiere ir a la Canal. Eso está demostrando que visitan cero o nada las empresas de Alcoy. Porque yo cada vez que visito una empresa, no sé el tanto por cien, pero la inmensa mayoría me dice, ostras, si se hace Alcoy Sur, nosotros estaríamos interesados. Eso es el interés que tiene Compromís con la industria de Alcoy. Pero vayamos por partes. El tema es Alcoy Sur, ¿no? Aquí se está hablando del informe. Cuando empezó a hablarse de pagos y empezaron los informes de pagos, había informes negativos. Había informe negativo de impacto visual y no pasa nada. Cuando hay informes negativos, hay informes positivos, lo que hay negativo se reconduce el proyecto y se adecua. Y lo mismo está pasando con esto. Son proyectos muy grandes. Tiene que haber informes negativos. Pero si luego el proyecto se reconduce y se puede solucionar, el proyecto sigue adelante. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que el proyecto siga adelante y que ya veremos si es una realidad. Ojalá sea una realidad. Pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que el proyecto mancomunado, nosotros que quede claro que todo suelo industrial, bienvenido sea. Ya sea pagos, ya sea mancomunado, pero eso, que sea una realidad, que no sea como desde hace 16 años que siempre estamos hablando de lo mismo, que se nos achaca a nosotros al PP y ellos nunca han puesto una solución. Aquí ni un metro de suelo industrial creado. El caso es que tenemos una foto fija de Alcoy. Aquí en la mesa, la inmensa mayoría están preocupadísimos por la industria de Alcoy, pero ya se ha podido ver cómo la izquierda ni entre ellos se ponen de acuerdo cómo en este tema de Alcoy Sur, cómo se van echando en cara, cómo han trabajado día a día. Y la postura que ha tenido cada uno de ellos. Pero la foto fija de Alcoy es que desde que gobierna el Partido Socialista en Alcoy hemos perdido 116 industrias, que hemos pasado de 429 a 313. Ahora luego dirán, no, pero hemos subido en número de empresas. A ver, con todos mis respetos, una persona que con un portátil crea una página web, con todos mis respetos, eso ya es una empresa. Yo hablo de industria, hablo de una forma de trabajo que genera empleo, hablo de que genera riqueza. Y eso, desde que está el gobierno socialista, se ha perdido. Y con sus políticas antiindustria y antieconomía, se va a seguir perdiendo. Por lo tanto, no queremos que nuestros hijos se vayan fuera a trabajar. En mi caso se ha tenido que ir mi hija. No queremos que nuestros hijos no tengan futuro en Alcoy, porque es que no hay futuro si no hay industria. Porque me niego a que Alcoy sea una ciudad de servicios, como se ha oído en algún momento en Alcoy. Tenemos que potenciar la universidad, por supuesto, es uno de nuestros grandes logros, pero también tenemos que potenciar la industria. Y a ver si es verdad que no dejamos aquí, defiendo la industria, no, con hechos, no con palabras.
5: Maite. Bueno, pues cuanto más suelo industrial pueda crear Alcoy, mejor, da igual, sea Alcoy Sur, sea Pago, sea el polígono mancomunado, bienvenido sea todo el suelo industrial. Es nuestra tradición, venimos de esa historia industrial que deberíamos conservar a toda costa. A mí me preocupa lo que ha dicho Jordi, de que un municipio puede presentar un plan general que no esté bien hecho. No sé si es que se refiere a que ellos lo presentaron sabiendo que estaba mal hecho. Yo creo y tengo la confianza en los técnicos de Alcoy como para que no tuvieran la poca vergüenza de presentar un plan general sabiendo que no estaba bien. Entonces, sí, es lo que se entiende. No. Si se puede presentar un proyecto que no esté bien hecho.
3: No.
5: Es, a lo mejor
3: el plan
5: es
3: general
5: por,
3: de estructural bueno. Del Ayuntamiento de Alcoy ha tenido por lo menos 40 rectificaciones de
5: correcto.
3: Distintos departamentos.
5: Correcto, es que eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Una misma consellería tiene varios departamentos y todos informan. Unos informan favorable, otros informan desfavorable. Claro. A los departamentos que informan de manera desfavorable, pues entonces se ven los motivos y ese proyecto se adecua a lo que digan esos informes para que sean favorables. Y eso es todo, y al final todo eso va a la comisión. Y allí es donde se estudia. Y luego, por otro lado, yo creo que si no hay ningún estudio de cuántas empresas quieren ir al Alcoy Sur, pues bueno, Alex lo tiene muy fácil. Su compañera Elisa Guillem lleva la concejalía de industria. ¿O qué pasa? ¿O es que han puesto al lobo cuidando de las ovejas? Porque, bueno, una concejalía de industria más parada que la de aquí de Alcoy, creo que en poquísimos municipios habrá. Pero
1: porque
5: claro,
1: conéis de lo que fa la consellería, la regidoría de industria, ¿eh? Porque no, conéis.
5: Veo los resultados, veo los resultados,
1: de
5: fer, veo los
1: haría,
5: resultados.
1: Hauria de fer la seua tasca.
5: A lo mejor es la falta de confianza.
0: Yo soc sempre
5: l'últim en parlar. A lo mejor es la falta de confianza.
2: L'últim sempre té l'última paraula, Sergi. Valora també aquesta oportunitat.
0: N'hi ha una realitat, i és que un polígono industrial en la Canal és irrealitzable. I fins que no entengueu això, estarem paralitzats i paralitzarem la ciutat d'Alcoi. Estem en un bucle des de fa 30 anys. Teniu que entendre que fer un polígon al canal és impossible. ¿Vale? I hem dit, per motius mediambientals, econòmics i de tot tipus. I que l'Ajuntament d'Alcoi, governat pel Partit Socialista i per compromís en el seu moment, donaren aire altra volta a estudiar, altra volta, a pesar de tots els informes i històries que s'han fet en contra, pues ha sigut una pèrdua de temps. I és una barbaritat. Jo, surrealista va ser el pleno anterior, el del 5. Això sí que va ser surrealista. El govern presenta dos mocions distintes per a torcar-se les vergonyes, uns i altres. Ho vaig dir en el pleno i sent que s'aixina, per a torcar-se les vergonyes d'haver-se equivocat i haver perdut el temps.
3: I t'ho va explicar l'alcalde clarament.
0: Sí, sí, clarament, per això ho dic. Que com, no
3: t'ho va explicar però, ben clarament.
0: Que no, per això no, sap, però claríssimament, per això ho dic. I reitere
3: t'ho va explicar ben clarament el que és un govern de coalició.
0: I reitere l'absurde d'aquell ple, no? I es van negar a participar d'aquest absurde, com hem dit, un paripé. I en això tenim que tindre cuidado perquè la política ha de ser més seria. I més allà dels mítings,
1: El paripé val? És el vostre, clar. Que vau decidir no votar, de tot el que dueu tres anys que... dient que no.
0: No,
1: és
0: però
1: el
0: és que tu no vas dir res quan vosaltres ho vam proposar quan es va firmar el protocol. Compromís no va dir res quan va arribar
1: no,
0: a fer
1: sí
0: una qüestió...
1: Dir.
0: No,
1: va,
0: no, no, no vau dir res, no vau votar.
1: Sí que ho van
0: I quan
1: dir.
0: La qüestió de confiança que
1: van
0: donar
1: que
0: la, al govern...
1: Que no tinc... Que
0: no, va votar en contra de la nostra proposta. Aixina que no vingués ara
1: tocar-te
0: la vergonya de no haver actuat com deuries haver actuat en el seu moment.
1: Estaven disposats a que aquests informes es queren que ens donarien la raó. Sí. Bueno, això és el que vam dir pues, des del primer dia.
2: Està clar que bueno, n'hi ha diferents sensibilitats en aquest assumpte
4: si es que
0: de vergonya.
2: No, entre tots els grups polítics. Bueno, jo vos hauria que no n'hi ha temps per a més. Aixina que aquest tema, com no s'ha acabat, tornarem segur que a parlar. Jordi Martínez.
0: Jo ja em negue a participar de més paripers.
2: Lirios García, Àlex Cerradelo, no sap mal, Sergi.
5: Gràcies.
2: Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Fins aquí la tertúlia. Adéu.